0: por hoy y sus mejores momentos siempre en la aplicación de la SER.
1: Radio Alcoy, Cadena SER.
2: La temperatura en el exterior de nuestros estudios en Alcoy es de 32 grados centígrados.
3: Nota necrológica.
4: Ha fallecido a los 84 años don Ricardo Abad Botella, más conocido por el llandero de la calle Cid. Los oficios de misa corpore insepulto tendrán lugar este miércoles 15 de julio a las 11 horas en la capilla del Tanatorio Servisa. La capilla ardiente está instalada en la sala número 2 del Tanatorio Servisa de la zona norte.
3: Descanse en paz.
1: Hoy por hoy, Alcoy, Maribel Vicedo.
4: Molt bon dia, com estan? Com sempre, una alegria saludar-los en aquest punt de partida del nostre programa en què van a conèixer el nou president del Club Rotary Alcoy Fanroja, també els premiats amb Valora, un distintiu que atorga aquesta entitat. Hi haurà nou capítol de Ser Saludable. També entrevistarem a altra de les artistes que pujarà a los 40 Summer Life el proper 23 de juliol a Sí Alcoy. L'actualitat de l'esport en Ser Deportivos, hi haurà minuts per a Zoco Radiofónico i acabarem amb la tertúlia d'economia. Gràcies per escoltar-nos, per estar a l'altra part de la ràdio. Benvingudes i benvinguts a Hoy por Hoy Alcoy.
5: Los 40 Summer Live 2026. 23 de julio, Alcoy, Plaza Alazrac. Vive la fiesta del verano y completamente gratis. Pasa una noche llena de éxitos con la sesión de Óscar Martínez y las actuaciones de Leire Martínez, Alexei Now, Enol, Lola Tuduri, La Beba, César AC, Piquete, Carlos Marco, Bolavén y Noa Villar. Del 9 de julio al 7 de agosto, los 40 Summer Live 2026. Toda la info de fechas, ciudades y artistas en los40.com.
6: En Alcoy agradecemos al Ayuntamiento de Alcoy, Concejalía de Juventud y Bectalia el poder disfrutar de los 40 Summer Live 2026.
4: El Rotary Club Alcoy Fanroja està encetant un nou any Rotary amb nova presidència, un canvi que es va produir el passat dissabte 4 de juliol a un esdeveniment celebrat al Savoy d'ací d'Alcoy. Allí es va fer el canvi de la presidència. Ara el nou president és Lalo Blanes. Bon dia.
7: Molt bon dia.
4: Com estàs?
7: Pues molt bé. Que meravella.
4: Gràcies per vindre ací a l'estudi central de Ràdio Alcoy. Com dic, que va ser aquesta presidència, la vas agafar en un acte en el que també el Rotary Club Alcoy Fanroja va lliurar els seus premis Valora. En la categoria de Premi Valora 2026, el guardó va ser per al Judo Club Alcoy i en representació del mateix està Pau Botella. Bon dia.
8: Hola, bon dia.
4: Enhorabona.
8: Moltes gràcies.
4: Com esteu?
8: Bé, molt bé, mira, esperant l'estiu.
4: Això és, estem ja ahí en aquest període també per al descans. I en la categoria de Premi Valora Júnior 2026 va ser per al grup Escau Brancia, Salesians de Ciutat Alcoy. En representació del mateix està Nando Fernández. Bon dia.
9: Bon dia.
4: Enhorabona.
9: Moltes gràcies.
4: També com esteu al grup Brancia?
9: Molt contents, ara preparant el campament d'estiu i molt bé.
4: Clar, perquè vosaltres ahí teniu l'activitat, no?
9: Sí, la gran activitat del grup és ara el campament en les dues primeres setmanes d'agost. Uh-huh. Anem a Pirineus i ahí estem a tope.
4: Estareu més fresques que així, no? En els Pirineus.
9: Sí, un poquet.
4: Molt bé. I en aquesta edició dels Premis Valora, el Rotary Club Alcoy Fanroja també ha comptat amb el suport de SIC. Avui tenim amb nosaltres a Sonia Alonso, ella és la responsable de projectes de SIC. Bon dia.
10: Hola, bon dia.
4: Què tal? Com esteu?
10: Molt bé, moltíssimes gràcies.
4: Gràcies a tu també per vindre a aquesta entrevista, a aquesta invitació que vos hem cursat. Bueno, Lalo va estar, gràcies per les gestions. I Lalo, amb tu volia començar, perquè ja has estat a la presidència del Rotary Club Alcoy Fanroja, però va ser en any de pandèmia, no? va ser un poc diferent.
7: Efectivament, primer de tot agraïm-vos que ens hagueu donat aquest moment per intentar traslladar al COI el que fem i com ho fem. Efectivament, l'any de pandèmia va ser un any difícil, el 2021 vaig ser president i així i tot el van salvar molt bé. La veritat que va ser un any que vam fer un munt d'activitats, que algunes d'elles ens vau apoyar moltíssim, vosaltres també. I bueno, al final, en un any, per certes raons, no ha pogut ser el president que estava previst i bueno, pues m'ha tocat a mi i tenia aquest gusanillo de dir s'ha quedat alguna cosa per fer, perquè clar, va ser, lo que sí que va ser un any de no juntar-se. Entonces, clar, en Rotary una de les coses bones que fem és, com sempre, comptem primer amistat i després accions, no? Posar les mans. I clar, si no pots juntar-te, pues és complicat.
4: Quins objectius t'has marcat per aquest any de presidència?
7: Pues en un principi, nosaltres som un club continuista, ¿vale? El president al final és un home del club, l'únic que fa és intentar organitzar i que les coses isquen avant, però decidís poques coses, entre cometes, perquè al final les decidim entre tots. ¿Vale? Alguna coseta tenim que tragar-se quan estàs de president, però poc més. I la idea és continuar en els projectes estrella que tenim. L'estrella nostra és Alimentos Frescos, ¿vale? Crec que ja el coneixeu, però vos ho recorde, gràcies al Mercat de Sant Roc i a Creu Roja. És un projecte que va sortir avant en l'any meu de presidència, des d'entonces no han parat d'entregar diners, més voltes o menys cada any, depenent un poc de lo que podem recaptar, però és un projecte molt, molt xulo, el qual a través de la Creu Roja entreguem uns vales, en aquests vales, a més uns vales prou escollits a famílies que de veritat ho necessiten. I en aquests vales van al Mercat de Sant Roc i poden comprar alimentos frescos, per això el projecte es diu així, ¿vale? Fiambre, bueno, tot el tema de que no es poden donar en la Creu Roja en aquest cas. I la veritat que aquest projecte va de meravella, volem continuar-lo i el que el comentava abans, entre el president que entra és un projecte que està establert i no hi ha vuelta atrás. A banda d'això tenim un parell de projectes també importants, un poc menys estrella entre cometes, però també meravellosos, que són el menjar modernista, la comida modernista, que serà el 26 de setembre, des d'ací ja ho anuncie perquè la gent vagi programant-se. Ja més avant vindrem a veure-vos per contar-ho. I després un altre projecte molt, molt xulo, que és Compartir Recicla, ¿vale? Que el que fem és entregar joguets a totes les associacions que ens les demanen a través de Crecer Jugando, ¿vale? Que està en IBI. I el que està en passat, perquè tingueu una idea, doncs vam entregar unes 18 associacions i quasi 800 joguets. Que està molt bonic aquest projecte també.
4: Parlant d'alimentos frescos, si ara la gent ens està escoltant, que tal vegada coneixia el mateix, però tal vegada siga nou, com poden aportar si volen col·laborar, Lalo?
7: Perfecte, es poden fer com vulguin, si ens coneixen, pues a través de nosaltres, i si no, en la nostra web, en la rotarialcoefonroja.es, n'hi ha un apartat on posa donatius, i ahí poden entrar i donar. Un altre projecte que va néixer en aquell entonces, el col·laborador solidari, que és, pues, molta gent ens diu, escolta, jo no tinc aquest temps de ser rotari, d'estar anant a les reunions i tal, però sí que vull aportar. I entonces van crear el col·laborador solidari, que és, pues, posen 50 o 100 euros a l'any, que a més després, a partir de 100, es poden desgravar. I en aquestes aportacions, el que fem és, quan ja juntem el suficient, pues fem una entrega, ja anem entregant. ¿Vale? Entonces, a través de la web o a través de nosaltres, qualsevol aportació que vinga, és bona. Anteriorment era mini 50 i ara ja ho hem obert i des d'un euro hasta, si algú vol aportar 1.000, nosaltres encantats.
4: Per a aquestes famílies que puguen anar al Mercat de Sant Roc a comprar la carn, el peix, aquests aliments frescs, no?, que esmentaves. I de segur que al llarg d'aquest any ens sorgiran altres accions o altres projectes que esteu allí, no?, preparant i que esperen, no?, que siguin un èxit, que puguen eixir avant, no?
7: Pues sí, n'hi ha uno que encara no puc contar, que estem, quan estigui més calent ja vos el contarem. Volem fer una cosa interessant i gran. I després pues, tenim un munt de coses que anem fent. En poques paraules, nosaltres el que fem és parlem amb serveis socials de l'Ajuntament, associacions noves que no tenen aquesta facilitat de financiació, inclús algunes no tenen ni local, i sempre intentem apoyar el COI i comarca a la gent que realment més ho necessita. ¿Vale? N'hi ha altres associacions que també col·laborem amb ells, com l'Alzheimer, l'any passat vam fer un projecte molt xulo, però intentem ajudar pues a Realment l'any passat, a Danibi, crec que es diu, una associació nova que acaba de crear-se, que al final venen i ens diuen, escolta, és que nosaltres no rebem res, inclús no tenim ni local, doncs ahí intentem aportar lo màxim possible. I després també hi haurà la idea de fer una festa ibicenca que fem abans, que igual hi pegue una volteta la que tenim festa Remember, així a tots és de la nostra quinta, a veure si logrem un quòrum bonico. I alguna coseta més que farem.
4: Qui t'acompanya la directiva en aquest any rotari?
7: Bueno, estic com a president i encara que no s'ho cregueu, president és mitjanament fàcil. El càrrec fonamental és el secretari. ¿Vale? En aquest cas és Nacho Miró, que no ha pogut vindre. També el president el saliente, que és Tono, tampoc ha pogut vindre per temes laborals. I la veritat és que el secretari és fonamental. Jo, en Nacho, com en pandèmia, vam fer un tàndem molt bo, pues igual li vaig proposar, repetimos o què? Ja que repito, jo repites tu, i ahí estem. I a banda d'això, dins la Junta pues, tenim 8 o 9 o 10 membres que duen a tres seccions, com pugui ser la Fundació Rotària, membresia, que és l'accés de nous socis, i bueno, ahí estem peleant. Però al final el que he dit, ni Lalo Blanes ni Nacho Miró, és el Club Rotary Club Alcoi Fontraja i tots els socis, com vaig dir el dissabte, des del primer fins a l'últim, els fan falta.
4: I un altre del projecte que també esteu ahí any rere any són els Premis Valora, no, per donar el suport al teixit social, sobretot de la nostra ciutat d'Alcoi, que enguany en la categoria Premi Valora van haver 14 candidatures, si no recorde mal, i 4 en els Premis Valora Júnior. No? Ahí esteu ahí.
7: Efectivament, la veritat que és un projecte que vam iniciar i ha costat, perquè al final pareix que no, però costa. El vam iniciar sense eixa adjudicació econòmica, simplement visibilitat, que moltes voltes, com vos he dit abans, n'hi ha associacions en el COI que si no estàs clavat en este meu, jo desconeixes absolutament que estan. I nosaltres en su dia ja es van crear en eixa intenció de donar un reconeixement i donar la màxima visibilitat a tota la gent que es presentara. Fa 2 anys van dir, escolta, anem a fer un plus, anem creixent, vam dotar els premis d'una aportació econòmica, que vam assumir com vam poder en algun event i tal, i enguany han tingut la grandíssima sort que tenim així a SIC al nostre costat, que ha volgut patrocinar els premis, i bueno, la veritat que vau estar allí i una meravella, jo crec que l'acte va estar molt bé i va notant-se que al final la gent va coneixent i realment necessita aquesta visibilitat i al final pues, bueno, és la nostra intenció.
4: Sònia, ahí està la vostra col·laboració d'ESIC que heu volgut formar part, no, d'aquest projecte.
10: Exacte, com diu Lalo, no? Al final realment si no estàs dins no coneixes moltes coses que fan. I jo crec que això va ser un dels punts que va fer que nosaltres volguérem col·laborar en el Rotary, perquè fan una sèrie d'accions que són brutals, no? pel COI, per tot l'entorn, i que no coneixíem, i compartim valors. Nosaltres som una universitat que el propietari són una ordre religiosa,
4: sí.
10: Entonces n'hi ha molts valors que compartim, no? I al final l'objectiu és impactar en la societat. Nosaltres ho fem així en ITEX a través de la formació,
4: sí.
10: I poder col·laborar en el Rotary per poder impactar també des d'un altre punt de vista, per nosaltres ha sigut increïble.
4: Donar aquest suport social, no?
10: Exactament.
4: També heu format part, em sembla, del jurat, amb la qual cosa heu conegut encara més, no? Tots els projectes que es van presentar.
10: Exacte. És que va ser molt, molt difícil, perquè és que n'hi ha coses molt boniques, molt boniques, molt necessàries, i que no es donen compte de tot el que fa la gent, tot el que intenta, i és de veres que a voltes pues, és pocs recursos que tenen, no? Per poder durar endavant tot això, tot el que volen fer.
4: I precisament, fruit d'aquest jurat, es va decidir que el Judo Club Alcoi, Pau, rebrà el Premi Valora. Estava allí, em sembla que ton pare.
11: Cert.
4: No? I què tal? Com, què t'ha contat? Bueno, com va reaccionar?
11: Van tindre una bona representació al final. Va estar el president, que és Roberto, mon pare. Va estar Gaizka Porras, que és un campió d'Espanya que tenim, és un esportista de nivell. I es van tindre 2 alumnes veterans també, que van competir per ell, molt representatius, Quique i Javi. I molt bé, em van dir que va estar genial, molt bon ambient i primerament molt contents i molt agraïts per aquest premi.
4: Uh-huh. Us han reconegut un projecte que teniu vinculat, no?, amb l'esport i...
11: Sí, nosaltres la filosofia del club, vale, a nivell esportiu i particularment en el judo, sempre pensem que l'esport és per a tots. Socialment sempre es vincula a la competició, als èxits esportius, però nosaltres tenim una visió un poc més àmplia i pensem i creem que l'esport va més enllà de lo que és la competició. Té uns hàbits esportius, té una higiene, té una capacitat d'esforç que creiem que això s'ha d'arribar a la societat, no? I principalment a la població més jove. Treballem en diverses... Bueno, també estem en un projecte amb la ONCE, que estem reconeguts com a club... no sé si ara mateixa com era, però bueno, és un club associat a l'ONCE, sí. Vale? I en aquest cas, com tenim molt propet a l'hogar infantil, perquè està a Santana, estarà a uns 400 o 500 metres del club, un dia pues, van tocar la porta i es van oferir treballar conjuntament. Vale? Van començar molt poquet a poquet, venien els xavals, van estar venint un dia a la setmana a la instal·lació, tal qual, em posava jo com a mestre i fem la classe. Vam voler pegar-li una volta, vam voler que els xiquets, o sea, vam voler que això fora més enllà de que vindre a fer una classe soles, no? Això implica pues, que tots tingueren un judogi, això implica que tots pogueren estar federats perquè pogueren participar en les competicions, doncs ahir sí que ja estàs treballant totalment la integració, perquè fes que ells ja formaren partícip de lo que és l'esport en si. Mm-hmm. Bé, ahir vam comptar també amb una iniciativa privada i pública, perquè l'Ajuntament ens va cedir un tatami, després una empresa vinculada al judo club, que és Sera, que vam estar així també presentant el projecte, ells també han aportat pues, les llicències, bueno, poquet a poquet anem progressant en aquest projecte, que la veritat que estem molt contents i està funcionant molt bé. Mm.
4: I els xavals com reaccionen? Com s'ho estan passant? Que, no sé,
11: els xavals... Els xavals molt bé, ja, home, al principi costa una miqueta, però ells mateixa ja van interioritzant el que és l'activitat, al principi és molt novetat i no sabem molt bé per on van, però ja poquet a poquet estan interioritzant molt, estan participant molt en les activitats externes a lo que és l'hora setmanal de classe de judo, que realment és el que a nosaltres ens interessa, uh-huh. És que ells ho interioritzen i que forme part de l'esport d'ells mateixa i el seu dia a dia, que obté uns beneficis importants uh-huh. per a tots.
4: Aleshores, el premi que heu rebut, aquesta aportació econòmica, va per a aquest projecte, no?
11: Correcte, va per a judoguis, va per a llicències, tot va destinat a la continuïtat del projecte. Mm-hmm.
4: Mm-hmm. Ara esteu de vacances? Estan descansant els xavals?
11: Els xiquets i nosaltres no. Bueno, l'activitat de cau una miqueta ara en juliol, nosaltres estem continuant fent classes, ja menys, els més majors, estem tancant curs i preparant el curs vinent.
4: I de la temporada vinent, no?
11: I la temporada vinent, sí.
4: Molt bé, Pau. Moltíssimes gràcies i, com m'ha dit al principi, enhorabona per aquest reconeixement.
11: Moltes gràcies.
4: I el Premi Valora Júnior 2026 va ser per al grup Scout Broncià d'ací d'Alcoi, també, Nando, com ho heu rebut?
9: Bon dia. Molt, molt contents al final per aquest premi. Nosaltres som una associació juvenil que al final els ingressos que tenim és tot per a xiquets i xiquetes, per a, al final totes les activitats que fem durant l'any, també i sobretot per al campament, que és el gran projecte que tenim tots els anys. Al final fer un campament de 2 setmanes en els Pirineus pues, és molt de treball i també necessites un suport econòmic i gràcies a aquesta ajuda que hem rebut, ens ajuda per a xiquets o xiquetes que a millor les seues famílies no puguen tindre tinguen necessitats econòmiques sí. I no puguen pagar aquest campament, poder ajudar-los. I després també per ajuda per al material, per a qualsevol cosa que tinguem en el campament és una gran ajuda i estem molt agraïts. Mm-hmm.
4: El campament, com estàs esmentant, és el projecte major, però al llarg de l'any què feu al grup?
9: Nosaltres al llarg de l'any totes les setmanes fem activitats ahí, en el col·legi, en els salesians, o fem una excursió, fem acampades també d'una nit, mm-hmm. dissabte a diumenge. Al final... I és el que fem. El més important són les activitats tots els dissabtes a les 5.
4: Sí.
9: I és una experiència molt diferent a qualsevol una altra activitat, com pot ser pues, anar a un esport o el que siga, perquè al final nosaltres es basem molt en anar a la natura, ens agrada molt la natura, i l'ajuda pes de més, que és al final el moviment scout, mm-hmm. el que té, i no, molt, molt contents.
4: Són més de 50 anys, no?, dels scouts.
9: Sí, de fet van tindre el 50 aniversari en 2022, mm-hmm. i sí, al final és un grup que porta molt de temps així en el coll, que estem... Jo porto no tots els 50 anys, però sí. 16 anys ahí en el grup, i crec que és una experiència que la persona que passa pel grup li marca. Mm-hmm. O sigui que esperem que continuï molts anys.
4: No sé si aneu a celebrar aquest premi en el campament.
9: Bueno.
4: Algo fareu, no?
9: Bueno, podem. Mm.
4: També t'agraeix, Nando, que hagis vingut i hagis compartit el que feu al grup Escau Brancià d'Ací del Coll, i també un poc aquest suport que doneu a aquests xiquets i xiquetes que tal vegada no pogueren anar a aquests campaments, sinó també per la vostra ajuda. I jo no vull acabar aquesta entrevista antes, Sònia, parlava un poc de la col·laboració que heu fet amb els Premis Valora, però també a Ací del Coll. Em sembla que porteu 5 anys... No?
10: Sí, ja este any que ve fem 5 anys que estem així en el coll, gràcies a ITEX. Mm-hmm. Estem en les instal·lacions d'ITEX i allà impartim formació de caràcter directiu. Mm-hmm. Tot el tema de postgraus en 2 convocatòries. En octubre obrim ara d'intel·ligència artificial un programa i un altre de project management, i després en febrer uns altres 2 programes obrirem. O sigui que supercontents. Mm-hmm.
4: Si la gent està interessada, pot entrar a la pàgina web de SIC de la universitat.
10: SIC.edu, i ahí, des de partir d'ahir ja tenen totes les sedes, ¿vale? La sede del COI, igual que si posen en el buscador SIC al COI, directament es redirigeix a la pàgina, a la landing que tenim específica per aquesta sede.
4: Mm-hmm. Sonia Alonso, responsable de projectes de SIC, moltíssimes gràcies per vindre.
10: Gràcies, Fer.
4: I Lalo Blanes també. President del Rotary Club Alcoi Font Roja, moltíssimes gràcies i bon any Rotary 2026-2027.
7: Moltíssimes gràcies a vosaltres, i només matisar una coseta, sí? Que és, hi ha unes bases pel jurat, i Sònia que ha estat dins ho ha viscut, i que són totalment transparents en aquesta entrega. És important que quede clar que hi ha unes bases de 14 fulls on diu clarament com i es fa tot. Gràcies a vosaltres per donar-nos veu.
4: Gràcies.
12: Nueva cala secreta, nuevo plan improvisado, nueva escapada en parejita. Benditas novedades del día a día. Nueva gama SUV de Kia, desde 99 euros al mes. Adaptados a un mundo que no deja de sorprendernos. Consulta condiciones en kia.es.
13: Kia. Movement that inspires.
14: Ven a Marcus Automoción, concesionario oficial Kia en la provincia de Alicante, o visítanos en kia.com.

Són les 13 i 21 hores, ja si seguim. Aquesta sintonia ens introdueix en Zoco Radiofónico. Si volen participar, poden cridar al 96 652 62 76.

Dimarts, rere dimarts, entre la una i quart i la una i mitja del migdia, aproximadament en aquesta franja horària, entrem en aquesta secció que poden, el que indiquem, fer aquest anunci de compra o de venda. Però sí, no poden participar en directe. Al llarg de la setmana poden cridar al 96 652 62 77, que és el número de telèfon del contestador de Ràdio Alcoi, que està operatiu les 24 hores del dia, els 7 dies de la setmana. Si bé volen eixe missatge per al Zoco Radiofónico fins a la una del migdia dels dimarts, els recomanem que ho graven. O també està l'opció d'enviar una nota de veu, eixe missatge el poden gravar en el seu mòbil, i enviar-ho al WhatsApp 655 995 795.

Així anem a escriure el punt final a aquest socor radiofònic. De moment no hi ha més intervencions. Agrair a l'oient que ha deixat enregistrat el missatge. I el proper dimarts de nou estarem així, entre la 1:15 i la 1:30 aproximadament, si tenen interès. Ja saben que la propera cita del socor radiofònic serà el dimarts 21. I nosaltres anem amb la recta final de l'Hoy por Hoy al Coll. No res, Lucía Gadea va presentar i moderar la tertúlia d'economia. Gràcies per estar a l'altra part de la ràdio. Continuem així en Hoy por Hoy al Coll.

0: Caixa Popular patrocina aquest espai d'economia.
1: Cuidar els nostres joves, les empreses i el comerç local. Cuidar els majors i el nostre poble. Com a tu, cuidar el que importa ens posa en peu. Perquè en Caixa Popular, els teus motius per alçar-te també són els nostres. Caixa Popular. Cuidem les persones.
0: Comença en Radio Alcoi la tertúlia d'economia del mes de juliol, en la qual anem a parlar sobre mercats internacionals. És un tema que podria semblar atractiu a moltes empreses d'aquestes comarques, però pot ser amaga burocràcia, xocs culturals i també incertesa en les pimes, que són les empreses majoritàries en aquestes comarques. I per entendre i tractar d'esclarir dubtes en aquest pas a la internacionalització, en la tertúlia d'economia d'este mes de juliol, Pablo de Gracia, director de Caixa Popular, ací a Alcoi. Benvingut, què tal?
2: Hola, bon dia, moltes gràcies.
0: Bueno, pues ens proposava parlar sobre internacionalització en les empreses i porta com a convidats a Eva Uroz, responsable de comerç exterior de Banca Empresa en Caixa Popular. Crec que la tenim al telèfon, és així, no?
3: Hola, buenos días.
0: Pablo, qui és Eva? Presenta-nos-la i què és el que ens podria portar així a aquesta tertúlia?
2: Bueno, en primer lloc, agrair als convidats, no? Bueno, tant
0: ara els presentarem, però primer
2: que
0: diguem que
2: és Eva. Com a Eva, bueno, Eva és jo m'agrada sempre introduir-la així, no? La que més sap de comerç exterior en Caixa Popular. Té una trajectòria molt dilatada en comerç exterior. Ella està com a responsable de comerç exterior en l'àrea de Banca Empresa de Caixa Popular, i moltes voltes actua com a assessora, no? Com a assessora als clients, a les empreses, perquè bueno, ja ho veurem en el desenvolupament d'aquesta tertúlia, la internacionalització, bueno, pues té les seues dificultats, no és un procés fàcil, no? I les empreses volen que tinguin recolzament, no? Per part de totes les institucions, i Eva en aquest cas pues, fa un paper fonamental, no? Té aquesta proximitat per a poder parlar amb els responsables d'internacionalització de les empreses per a poder resoldre els dubtes.
0: Bueno, pues primera convidada presentada, tenim també així a la nostra taula els estudis de Ràdio Alcoi a Júlia Company, que és secretària de la Càmera de Comerç d'ací d'Alcoi. Júlia, benvinguda, què tal?
4: Moltíssimes gràcies, moltes gràcies per convidar-me.
0: Bueno, pues també amb Júlia tractarem de pues, aportar llum sobre els errors més comuns que es produeixen a l'hora de voler internacionalitzar el nostre negoci. També tenim a la nostra taula a Paco Luque, que és secretari d'Organització, Finances, Formació i Formació Sindical en Comarques Centrals del País Valencià en Comissions Obreres. Paco, què tal?
5: Benvingut. Hola, molt bé, gràcies, Lucía.
0: I aquí més sap en la EPSA sobre mercats internacionals, Antonio Jiménez, responsable de l'àrea de relacions en municipis i seus universitàries. Benvingut, Antonio, què tal?
6: Molt bon dia, molt bé, i vosaltres?
0: Pues així, també, esperant per a parlar d'este d'assumpte. Bueno, anem a començar a aclarir dubtes, saber com es pot produir i si salta la internacionalització. Pablo, jo crec que podríem donar-li la paraula, començarà amb Júlia Company, perquè la Càmera de Comerç és eixa porta que ens obri la, com si diguem, eixa pas a la internacionalització, però com es decidís? Com decidixen les empreses que van a la Càmera de Comerç a buscar aquest pas als mercats internacionals?
4: Bueno, jo crec que Pablo ha acertat quan ha dit que el procés d'internacionalització d'una empresa no és un procés fàcil, és un procés difícil. I és un procés que requereix sobretot planificació i estratègia. No es pot improvisar. Jo recordo que, per exemple, en la crisi de 2008, les empreses, quan es va tancar el mercat nacional, ràpidament volien internacionalitzar. Això no es pot fer així, perquè hi ha que tindre un pla en una sèrie de plaços, en una sèrie d'objectius, no? Per tant, des de la Càmera, el primer que aconsellem és que busquen assessorament que poden trobar pues en les cambres de comerç, en organismes com IBACE, com el ICEX, en entitats financeres, perquè és molt important el tema financer, perquè la internacionalització no ha de constituir un gasto, s'ha de contemplar com una inversió, però és cert que, bueno, pues que ha de contemplar unes certes inversions. L'empresa ha de triar quin producte vol internacionalitzar, a quin país vol exportar, i això ha de fer-lo a través d'una planificació, i si compta en un assessorament, pues, molt millor, perquè no va soles, no? I jo crec que el primer factor, per tant, per a una empresa si vol internacionalitzar-se, és planificar el tema, i per això ha de recolzar-se precisament en alguna de les institucions que en aquests moments que hi ha poden ajudar-la, no? Però jo crec que el primer error és aquest, no deixar-se aconsellar en un tema tan fonamental com és la internacionalització.
0: Aquests són els errors, i per a garantir, per a afrontar amb èxit aquesta internacionalització, Julià.
4: Pues la falta d'un plan d'exportació és el primer error que cometen les empreses, no? Després, no apoyar-se en aquelles institucions o entitats que poden ajudar-la. Són els errors més comuns que es produeixen en el tema de l'exportació, i són els primers errors, no? Diu, vull exportar, ui, mai sigut un client... Ja, però això és una exportació esporàdica, puntual, i el que hem d'intentar és que l'exportació es convertisca en un element fonamental, en un pilar fonamental de l'empresa. També a nivell de la Càmera de Comerç el que ens interessa no són les exportacions puntuals i aïllades, sinó que ens interessa ampliar la base d'empreses exportadores en regularitat.
0: Anem a parlar dels mitjans de pagament. Pablo, si de cas li donem la paraula a Eva Uroz, que és responsable de comerç exterior de Banca Empresa en Caixa Popular, per a afrontar aquesta internacionalització que ens comentava Julià, s'ha d'apoyar en entitats com, per exemple, entitats bancàries, no?
3: Hola, sí, bueno, gracias por esta invitación. Es muy importante, como hablaba Julia, la internacionalización tiene que ser planificada. Entonces, una vez tú ya has planificado, sabes a qué mercados dirigirte, tienes que también tener la información de cuáles son los medios de pago habituales en ese mercado, cuáles son los plazos habituales de cobro o de pago, porque siempre hablamos de la internacionalización un poco enfocados a lo que es la exportación, pero realmente también existe la internacionalización de proveedores, es decir, es una internacionalización de compras. Entonces, en ambos casos tienes que saber muy bien cuáles son los medios de pago habituales y saber con qué divisas suelen pagar o cobrar en ese país. Con lo cual, para mí, hablábamos de riesgos, tenemos unos riesgos de comerciales, tenemos que tener en cuenta también los riesgos país y tenemos que también tener en cuenta el riesgo de divisas, el riesgo de cambio. Entonces, bueno, existen productos en los que las entidades financieras acompañamos y asesoramos a las empresas para que mitiguen esos riesgos, tanto el riesgo país, el riesgo comercial, como el del mercado de divisas. No sé si queréis que profundicemos un poco más o según avance la tertulia vamos hablando, pero todos estos riesgos, con un buen asesoramiento, se pueden mitigar. Lo importante, y yo siempre le digo a los clientes, que lo importante no es vender, sino que lo importante es cobrar. Yo recuerdo en la crisis comentaba Julia que ahí es verdad que todo el mundo quería exportar porque el mercado nacional estaba muy cerrado, que empezaron a exportar como una balsa de aceite, ¿no? Voy a vender a Portugal, voy a vender a Francia porque son los mercados más cercanos, que seguramente sean los más adecuados, pero no siempre, va en función de tu producto, tienes que tener una estrategia y saber cuál es el mercado adecuado para empezar a exportar.
0: Trasladamos la pregunta, creo, a Pablo, podríamos trasladarle a Antonio, ¿no? Antonio Jiménez, que es experto en mercados internacionales también. Trobemos ese asesoramiento, las empresas asesoren a banda de garantizar esa financiación o ese financiamiento, busquen en expertos como por ejemplo de la universidad para donar ese sal.
7: Bueno, yo compartís plenamente las palabras de los meus compañeros, ¿no? Hi ha una qüestió important, i jo sempre parlo d'educació, no? Jo, el primer que faig quan dono classes de comerç internacional en l'MBA, que donem en Alcoi, el primer que dic és que el món és molt, molt gran. I això és un gran avantatge per a totes les empreses. Els mercats estan oberts, la globalització fa que puguem anar a qualsevol lloc i que en qualsevol lloc tinguem en milisegons informació del que està passant a l'altra part del món. Hem tingut una millora dels transports que simplifica de manera maximalista el poder portar les nostres mercaderies a llocs on abans tardàvem molt de temps i ara tardem molt menys. Hi ha una millora de comunicacions que evidentment fa que els mitjans de pagament als que feia al·lusió Eva fa que siguin molt més àgils. A banda d'això, la millora dels acords del GATT i de la OCDE que procuraven un decrement d'arancels pràcticament acompanyat dels grans blocs econòmics que gràcies a la construcció europea fa que pràcticament els arancels hagin desaparegut llevant el que està passant actualment, liberalització d'arancels i sobretot una millora en els mitjans de pagament, no? Una millora en els mitjans de pagament que jo sempre dic que les empreses, les xicotetes, les mitjanes empreses han tingut un dèficit cultural en quant al seu manejo, no? Jo crec que Pablo i Eva coincidiran en mi que encara moltes xicotetes i mitjanes empreses tenen que necessàriament acudir a les entitats bancàries, per exemple, perquè gestionen un crèdit documentari, no? I per a que es comproven si el crèdit documentari tal i conforme marca el mateix ha sigut ben confeccionat o no, degut que la mala confecció del mateix pot significar no cobrar. Este dèficit que tenen les xicotetes i mitjanes empreses tinguin que cobrir-lo en educació financera i en educació en les universitats, i això és el que intentem, no? Hi ha un dato molt interessant que Julià Company ha apuntat. En l'any 2008 es produeix un increment de les exportacions del 0,9% respecte del 2007, degut a que les empreses veuen que el mercat interior no assumeix la seva oferta i veuen que tinguem que incidir a l'exterior. Al igual que vam incidir a l'exterior en l'any 56, per primera vegada, quan s'obren les fronteres i passem de l'autarquia a un aperturisme econòmic, però així i tot, continuem tinguent problemes estructurals en quant a el que és la llengua, en quant a el que és la legislació internacional, tinguem un dèficit important en les empreses i, conforme dit Eva, també un risc cada vegada menor en el risc de canvi. Per què? Pues perquè ara les monedes que s'utilitzen al mercat internacional són l'euro i el dòlar, han passat de tindre 100 i pico monedes a tindre 2 monedes, bàsicament, en les que el comerç internacional es basa, i sobretot, evidentment, un càlcul del risc país, que també l'ha comentat Eva, que ja que tens en contra l'hora d'exportar. Per tant, jo penso que en aquests moments el que hauríem de fer és continuar preparant a la gent per a que tingui aquesta cultura financera i aquesta cultura en internacionalització, que, com han dit les meves companyes també, no és gens fàcil. No és gens fàcil, entre altres qüestions, perquè n'hi ha ítems, com els que acabo de comentar, que, per dir-ho d'alguna manera, no són fàcils de superar i que no és tot fer enviar la mercancia al port de Rotterdam i després veure com es cobra. Jo estic d'acord amb la frase d'Eva, jo la comento molt en classe. Lo importante no es vender, lo importante es cobrar lo que se vende, porque si no perdemos 2 veces. Entonces, estic completament d'acord amb elles. Pense que estem avançant moltíssim, tinguem una gran sort en Alcoi. En Alcoi hi ha una persona que és Amparo Bonet, que és companyera meua, ha sigut doctoranda meua, i hem escrit diversos llibres sobre mitjans de pagament en els entorns internacionals, i ara, per exemple, estem estudiant un mitjà de pagament a través de blockchain, a través de la cadena de blockchain, que pot ser innovador, i pot ser innovador. Això no li agradarà molt a Pablo i a Eva, no? Perquè estem votant molt perdit d'alguna manera el sistema bancari. Però bueno, els que investiguem estem per això, no? Per a intentar fer coses noves i intentar que aquestes coses noves servisquen també per a que hi hagi un desenvolupament sostenible del comerç internacional, no?
0: Pablo, què pensa?
2: A veure, què pense? Pues que jo crec que, bueno, el que ha dit Antonio sí que és cert, de que té que haver més cultura, podem dir, d'internacionalització dins de les empreses, però el fonamental és tindre aquesta cultura general i sobretot recolzar-se en aquelles institucions que tenen aquesta experiència i sobretot aquesta red capilar, no?, que permetís a les empreses, poder exportar els seus productes o importar altres productes, no? Per exemple, la Càmera de Comerç té una red capilar en tot el món, en el qual és una ferramenta que devem de fer ús d'ella, ja que la tenim, aquí tinc la sort de tindre una Càmera de Comerç en Alcoi, és imprescindible. A més, després suposo que Júlia ho comentarà, però tota una sèrie d'accions que es poden fer i de programes que tenen la Càmera de Comerç són importants. I en quant a el que estava dient Antonio, en quant a mitjans de pagament, a veure, jo crec que al final és basar aquests mitjans de pagaments en noves tecnologies. Vull dir, jo crec que tots, no?, podem estar ahí recolzant aquestes empreses a que tinguin eixa certesa, sinó disminuir aquest possible risc de no cobro, no?, de les factures.
0: Sí, perquè això, bueno, Eva,
3: me permitís. Sí. Yo por un poco lo que comentaba Antonio, ¿no? Al final, y lo que comentaba el Pablo cuando me ha presentado en esta tertulia, realmente el punto fuerte de Caixa Popular no es vender los productos, sino acompañar a la empresa y las necesidades que tienen. Y la verdad es que la mayor parte de mi tiempo lo dedico a asesorar, a acompañar, a ayudarles, a explicarles cómo mitigar todos estos riesgos, incluso ayudándoles a confeccionar documentación. Es muy importante buscar información y apoyo especializado en las cámaras de comercio y estos organismos, pero luego a la hora de materializar cómo voy a cobrar, cómo voy a pagar estos tipos de riesgos, deben de estar acompañados por una entidad financiera que tenga mucha experiencia en internacional y además que tenga esa vocación de acompañar, ¿no? Tengo varios casos, no sé si queréis que os cuente algún ejemplo, de empresas que no se han dejado acompañar, no se han dejado asesorar, como una en el 2010 que pues tenía que vender y mandó un contenedor a Brasil que jamás cobró porque no atendió a los consejos que le dimos desde Caixa Popular, porque él quería vender y se le olvidó la parte de cobrar. Y luego tengo el caso completamente contrario, que en ese momento tenía un producto que yo sabía que otras empresas del sector estaban vendiendo muy bien en Europa, y él decía que si no le pagaban por anticipado no iba a exportar. Y al final, ¿qué le pasó? Pues que tuvo que cerrar. Y intentamos hacerle ver que había unos medios de cobro seguros. Entonces, además de acompañarse, tienen que escuchar las empresas, tienen que escuchar lo que la Cámara les dice, tienen que escuchar pues toda esa formación que están adquiriendo y tienen que escuchar a su partner financiero. Entonces, creo que es importante, como decíamos, dejarse acompañar y buscar la información y el apoyo especializado.
0: Sí, perquè el cobrament és fonamental per a no enfonar una empresa, Paco, no? Perquè si fem aquesta operació, però ja que són pimes majoritàriament en aquesta comarca, pot fer que una empresa tanque, no?
5: Sí, així és. La realitat és que el 95% de les empreses en Espanya són pimes. I nosaltres sempre pensem que n'hi ha que enfocar la internacionalització no tan sols en les grans empreses de l'IBEX, sinó fonamentalment en les xicotetes i mitjanes empreses. Ahí tindríem que aplicar la tècnica de l'iceberg, en la que la part que es veu que és la menuda, vaig a les grans empreses, però el gros vaig a destinat a les xicotetes i mitjanes, sobretot donar l'oportunitat de poder fer fusions per a exportar d'una manera més gran, de créixer, en fi, donar-los les eines necessàries per a que puguin participar del comerç internacional, que no és gens fàcil, com s'estava dient, no? De tota manera, també n'hi hauria que posar el focus, no tan sols en tot el que s'ha comentat, que estic d'acord que és així, en la planificació, en les inversions, però també n'hi ha que fer inversions en els recursos humans, que són els que fan efectives totes les tasques de l'exportació, en aquest cas, per a les empreses. És fonamental invertir en que els treballadors estiguin ben preparats, totes les necessitats dels mercats internacionals. La innovació, la formació de la plantilla, la digitalització i la qualitat dels productes i serveis és de bé algo fonamental per a poder competir dignament en un mercat internacional. I per què no? La millora de la productivitat també, però no basada en apretar la plantilla, sinó en donar-li les eines necessàries per a que puguem produir d'una manera més ordenada i més efectiva.
0: Julia, es fan cursos en la Cámara de Comerç, no?
4: Es feien cursos sobre comerç exterior, no? En aquests moments no hi ha cap tipus de curs o programa sobre comerç exterior, però sí que és cert que oferim altres eines per ajudar a l'exportació, perquè com ha dit Eva, el més important és acompanyar en tot el procés a l'empresa, en el procés inicial de planificació, però en els mitjans de pagament, per supost, perquè és bàsic que l'empresa puga cobrar. La formació ocupa un paper fonamental, ja que tindre tècnics i treballadors i treballadores preparades per afrontar aquest procés, perquè el que no voldria és que transmitirem que no és possible. Sí, és possible. És difícil i per això diem que ha de ser acompanyada, però sí és possible. Les empreses d'ací de la nostra comarca, de l'Alcoià i també les del Comtat, bueno, moltes d'elles són empreses, són pimes majoritàriament. Així de l'IBEX, pues no, ja ens agradaria tindre encara que fora una, però majoritàriament són pimes i familiars. Algunes, bueno, la gran majoria d'elles han començat en programes de la Càmera, l'anterior PIPE, que ara el programa s'ha substituït per Expande, que precisament comporta una fase inicial d'assessorament i després de posterior d'ajudes, que per a iniciar-se en el procés de l'exportació és molt vàlid. I la formació, és cert que la universitat, nosaltres el que no volem en la Càmera és duplicar esforços, i en la universitat, tal com ha dit Antonio, es fan cursos, un màster molt potent en este tema de comerç exterior, i per tant, com no volem duplicar esforços, perquè entenem que la universitat està millor capacitada per a donar aquesta formació especialitzada que nosaltres, pues deixem que la pròpia universitat. Nosaltres el que sí que organitzem són cursets xicotets enfocats a determinats temes puntuals que en determinats moments preocupen a l'empresarial. Per exemple, fa anys que Pablo ho va veure molt bé quan Argelia estava tancada. Bueno, pues a veure com es pot substituir aquest mercat, com les empreses poden substituir aquest mercat en altres mercats.

0: lo cual dona fe de la qualitat que el màster està tenint, no? I de la i de i sobretot també perquè penseu que des de 300 i pico persones que han mostrat interès per matricular-se en el màster, el 75% són gent de fora. Sobretot gent de Sud-amèrica. Això provoca que cada vegada el mercat sud-americà és molt important, perquè és molt gran, i denoto també que la qualitat de, del màster pues, cada vegada va en augment, no? La gent és molt diversa, són egressats tots, n'hi ha enginyers, n'hi ha economistes, n'hi ha gent que ha estudiat carreres tan diverses com farmàcia, per exemple, carreres tan, tan diverses com màrqueting, que tenen un interès per obrir-se a l'exterior i per a que les seues empreses ubicades en els seus països puguen tindre l'opció pues, d'exportar o importar, i que tenen pues, ixa inquietud, no? Julia ha dit una qüestió molt, molt important, no? La tasca que està fent les càmeres de comerç és molt important, perquè són el primer pas perdut d'alguna manera al que tenen al seu abast les empreses, les xicotetes d'empreses, no? La Càmera de Comerç es pot ajudar moltíssim, sobretot en la interpretació de bases de dades que fan que, com bé ha dit Barambé, en la planificació exportadora siga correcta, no? Però també voldria jo añadir un dato que mos porto a l'esperança. En el mes d'abril d'este any, ha sigut el mes d'abril en el que Espanya ha tingut unes exportacions que s'han incrementat en un quasi 6% interanual, i que hem alcançat un rècord històric de quasi 35.000 milions d'euros en exportacions. Això vol dir que no anem mal. Això vol dir que les empreses estan donant-se compte de que el mercat és molt ampli, de que estan perdent la por de portar aquests productes fora del seu país, i sobretot amb la garantia que, com hem dit abans, els mitjans de pagament es donen avui en dia. Jo recordo quan jo era jovenet que treballava en una empresa d'exportació, i recordo perfectament quan arribava en una màquina molt gran que era el Telex, que els meus alumnes, jo se ho dic, digués que la màquina de tele s'ocupava media aula d'aquí, d'estudi, no? Quan t'arribava el paperet i dius, ostres, i això ara com es fa? Claro, i la seguretat jurídica que tinguem a través dels crèdits documentaris, per exemple, fa que les empreses vagin perdent la por d'eixir fora perquè tenen assegurat el pagament si se fan les coses bé. I per això estan les entitats bancàries, per ajudar a les empreses, com ha dit Eva i ha dit Pablo, ajudar a les empreses a que aquests documents estiguin correctament confeccionats, perquè te donen una seguretat jurídica a nivell internacional a través de la Càmera de Comerç Internacional, que abans pues, no teníem. Abans jo venia, per exemple, una exportació al Japó i la transferència m'arribava al mes i pico. Per què? Pues perquè potser no hi havia corresponsals en Espanya del banc on s'havia fet la transferència. Avui en dia ja sabem que això no passa. Avui en dia és tot immediat, i ja vos dic, la seguretat jurídica dels nous crèdits documentaris, per exemple, fan que la gent estiga perdent la por a exportar, i que necessàriament tenen també que obrir nous mercats, perquè el mercat intern també està subjecte a les importacions que venen de fora, amb la qual cosa, bueno, jo penso que estem actuant de forma correcta, estem actuant de forma correcta també a través de les càmeres de comerç en aquest recolzament immediat, estem actuant també portant al mercat a nous egressats que tenen una cultura financera i una cultura d'internacionalització que a partir d'ara ja se dona en tercer, quart curs d'ADE, per exemple, o a través dels màsters, i jo penso que si continuem per la senda en la que enguany, per exemple, estem portant, puguem arribar a tindre cotes d'exportació realment interessants i importants.
1: Eva, això del Telex que comentava Antonio, no, això ja estarà com a peça de museu, imagine, no?
2: Ostres, mira, llevo 31 anys en Caixa Popular, y cuando entré en el año 95 vi la notificación de una carta de crédito por Telex. Una, nunca más.